Alhora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: T'has aturat avui?
1: Al CAF, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

Tira el bàndol, tot el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. És amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: S'apagaren tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Escolta Zicat.
1: Oh, while we're living in, let me tell you.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i amb...

0: Els matins dels caps de setmana picat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí Sona Nou amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant, perfecte.
0: FM, app i 3CAT.

0: dura dins de mi.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wickham, el petit Mickey, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, els F!

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

tot el que pots fer al web Dicat també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Dicat Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Dicat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava,

A ICAC, l'estiu sona diferent.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
1: Hola a tothom.
0: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3Cat hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3Cat/videojocs. Jugar en català dona molt de joc. Premi Cerverís 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Nota de veu amb Frank Lluís Giró
1: i Aina Ostrell.
2: Benvingudes, benvinguts al Nota de veu dicat que treu el caparró aquest estiu a Catalunya Ràdio, perquè se'ns ha demanat que fem un exercici de pic i pala de prospecció en el nostre ja prou extens arxiu i que recuperem alguns dels momentarros amb majúscules i amb totes les lletres que hem viscut al llarg d'aquesta temporada. Aina Ostrell, com vas, Ainu?
3: Molt bé, Frank Llu. Realment ha sigut un any molt boig perquè hem tingut un munt d'estrenes i de discos nous que fa basarda, eh?
2: Molta intensitat, eh?
3: Quina il·lusió, per
2: jo
3: això.
2: Jo recordo que al novembre semblava que havíem fet 3 temporades, ja.
3: Jo espero que aquest any que ve, aquesta temporada que començarà al setembre, també vingui farcida de nova música.
2: Sí?
3: M'agradaria molt.
2: Mira, has dit això d'aquest any que ve,
3: sí?
2: Aquesta temporada que ve, i això em porta a la pregunta quotidiana, que et llanço estiuenca sempre, que és el que estem fent en aquesta sèrie.
3: A veure per on vas avui.
2: La cosa és que hi ha, jo diria que dos tipus de persones,
3: sí,
2: a Catalunya i, per extensió, en el món, que és persones que consideren que l'any va de gener a desembre, i persones que consideren que l'any va de setembre a agost. I al setembre torna a començar un nou any, és a dir, un nou curs, una nova temporada. A la ràdio en diuen temporada, a les escoles, instituts en diuen curs, no? Ja ens entenem.
3: Tinc la sensació que va molt lligat a la canalla, en aquest sentit, com deies tu, a les escoles i als instituts. I clar, com que tots hem sigut canalla en algun moment, jo crec que el percentatge més elevat de gent es decanta...
2: No, no, a mi la gent m'és igual. Jo vull que tu et mullis.
3: No, jo clarament de setembre a estiu, perquè...
2: És a dir, tu estrenes Agenda Nova al setembre,
3: sí,
2: o al gener?
3: No, no, al setembre.
2: Ets d'aquestes, eh?
3: Primer perquè la ràdio funcionem així.
2: Sí, funcioniem així.
3: Exacte. I d'altra banda també perquè és com un sistema que tinc com incorporat en la meva manera de ser. I també perquè crec que els humans som d'una manera que ens agrada com lluitar per objectius, i l'estiu és com el gran objectiu de l'any, saps, que anem perseguint tot l'any, i per tant que l'estiu quedi com al mig de la teva temporada no m'acaba de fer el pes.
2: Per
3: què
2: tant,
3: en penses tu?
2: Tu obres carpeta al setembre, la tanques a l'agost i al setembre tornes,
3: sí,
2: a començar.
3: 100%.
2: I abans que t'he tallat que anaves a tirar la barra de quin tipus de persones creus que hi ha una banda i a l'altra?
3: Jo crec que la majoria de la gent,
2: sí,
3: no tothom, eh? Però com que ens hem com criat d'alguna manera amb aquest calendari de setembre-estiu, crec que hi ha molta mentalitat en aquest sentit. Però és cert que hi ha molta gent que la seva feina, per exemple, treballen d'any en any i tenen tancaments de final d'any, que això és un merder. I, per tant, cadascú ho fa com ho vol. No ho sé, suposo que tu ets del meu equip, no?
2: No ho sé. Jo et faré rabieta ara, ho
3: sí?
2: sé. Però és que sóc una mica de cada.
3: Però com pot ser? Perquè aquí a la ràdio anem molt marcats.
2: Ja, és a dir, jo crec que és inevitable que et regeixis per la temporada, barra pel
3: sí,
2: curs, pel que és el que tu deies. Estem tan marcats i marcades. Per tant, tants anys d'escola, d'institut, i llavors de cicles o d'universitat o d'estudis superiors, del que sigui, vaja, que realment ho tenim molt al cap, això. I també crec que, a més, ajuda en aquest sentit el fet que l'agost és un mes així com molt de melangia, molt de temps mort, que et dona molt per fer examen de consciència, per pensar en què vols que passi a partir del setembre, mentre fas vacances tot, eh? No, però que és un mes així com molt que ja es presta, diria, a que pensis si vols fer algun canvi, si vols, doncs, tirar noves línies a la teva vida, coses d'així. Però també em passa que quan arriba el desembre tens com molt sensació de que tot s'acaba.
3: Sí, una mica sí. Tens raó, t'ho compro, va.
2: Llavors, em costaria decidir-me. Potser et diria 70-30. 70 de setembre a agost i 30 de gener a desembre.
3: Sí, potser sí.
2: Ostres, has vingut a les meves, tia.
3: No, és que és veritat que el Nadal fa aquesta sensació, també.
2: Clar, saps aquella sensació de que sembla que s'acabi el món?
3: Sí.
2: A nosaltres ens passa molt a la ràdio,
3: sí,
2: això.
3: Sí, però, per exemple, la sensació de recta final quan
2: sí,
3: tornes de Setmana Santa
2: sí,
3: és flagrant.
2: Sí.
3: I, en canvi, aquesta sensació de recta final el mes d'octubre jo no la tinc.
2: No la tens, ni molt
3: no,
2: menys. Estem d'acord, estem d'acord. També estem d'acord en que ens agrada molt a tu, a mi i a Nil Hernández, que el tenim a l'altra banda del vidre, a Svetlana.
3: De fet, ara que parlàvem de Nadal, te'n recordes quan va sortir una cançó que es titula Avui Vens?
2: Oh, i tant.
3: Que justament va sortir com una miqueta abans de Nadal o així, i té uns cascabells.
2: Té algun arranjament?
3: Que en aquell moment vam dir,
2: sí,
3: calla, que Svetlana han fet una Nadala.
2: Rotllo nadalenc. És veritat que també té molt rotllo Meghan Trainor.
3: Sí, molt, molt.
2: Que hi ha en Pep Saula a la producció i que en Pep, quan s'asseu a la cadira de producció, fa màgia.
3: La toca, sí, sí.
2: I aquesta cançó ens ha funcionat molt al llarg d'aquesta temporada i teníem claríssim que si ens havíem de capbussar a l'arxiu del Nota de veu dicat i fer-lo Llull a Catalunya Ràdio havien de sonar sí o sí a Svetlana. Per cert, Nil, aquest és un missatge per tu. Pots abaixar la música, si us plau, que vull fer molt solemne això? Recorda què va passar l'última vegada que vas ballar a Svetlana fent un programa. Val? Vigila. Ets molt jove.
3: Va tornar amb crosses, eh?
2: Sí, t'ho dic perquè només tens un maluc i ets terriblement jove com per operar-te el ja, d'acord? Endavant, punxarem a Svetlana, de fet ho punxaràs tu, vigila quan ballis, eh? Sisplau, vinga, va, som-hi.

0: Molt contents aquí celebrant la vida amb Svetlana. Avui vens també feliços com anissos perquè en Nil Hernández no se'ns ha fet mal. A veure, pel meu gust, i la giragonsa aquella final, pel meu gust, te l'haguessis pogut estalviar.
1: Ara la té practicada, eh?
0: El tio,
1: no és el
0: eh?
1: Primer cop que fa aquesta giragonsa, eh?
0: Com la clava, home. Eh? Tu també t'hi has fixat,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Que per cert, he vist com se t'anaven els pauets, Ainu, eh?
1: Sí, passa que...
0: Ets molt més gran que en Nil.
1: No, i a més he volgut dissimular, perquè és que no em podia posar al costat del seu talent,
0: no
1: saps?
0: No ho intentis, eh?
1: No.
0: No ho intentis, que a més et vull sana per presentar el primer moment arxiu del Nota de Veu, que s'ha de dir que hi va haver una negociació amb l'Aina molt fluida, perquè ens entenem sempre molt bé, i va ser qüestió de, res, dues tardes decidir quins eren els momentarros que volíem recuperar. Això que fem nosaltres, que és posar el focus al damunt de l'escena musical catalana, doncs teníem ganes de repescar algunes vivències d'aquesta temporada per fer-les lluir a l'estiu, a Catalunya Ràdio. Guai! N'hi va haver una que se'n va imposar. I és aquesta que vull que presentis tu soleta ara.
1: Hi ha un tros d'artista del qual en som molt i molt fans aquí al Nota de Veu, sobretot jo. És cert, cadascú té els seus gustos, la vida és així.
0: Que sí, t'ho tira.
1: I va treure disc fa molt poquet, fa 3 o 4 mesos. Un disc que es titula Immortals. Ell és en Joan Dausà, de Sant Feliu de Llobregat. I vam estar comentant el disc amb ell.
0: I això ens porta cap al 13 d'abril, el Nota de Veu que vivíem i que ara repesquem durant uns minuts.

0: profunditat, eh? Alguna de les vegades sí, però jo què sé, pujava el cotxe, va, un rato de Joan Dausà, saps?
1: Per exemple, se sap, perquè s'ha fet el periodisme, que ahir vas anar a Manresa.
0: Sí.
1: Tu ahir, anant i tornant, fent Sabadell, Manresa, Manresa, Sabadell, vas estar escoltant Joan Dausà?
0: Una mica, passa que per un tema familiar arriba un punt que hi ha qui decideix també...
1: Oxigenem-nos, també, donem-nos un espai, no?
0: Sí, però m'agrada molt sentir tot el disc, perquè crec que en Joan té moltes capes, o sigui, té capes musicals, té capes de lletra, no?, també. És un artista molt profund, com a lletrista, crec jo, i per tant m'agrada molt escoltar-lo i analitzar a fons les seves cançons.
1: Va, doncs, reaccionant a les noves cançons d'en Joan Dausà amb l'Aina Ostrell, què t'ha semblat?
0: M'ha agradat molt aquest disc. M'ha sorprès perquè tinc la sensació que hi sento un Joan més feliç, perquè en Joan ja sabem que fa molta música tristoia, no?, a vegades.
1: Sí, sí, és com l'etiqueta que li hem penjat, també.
0: Exacte, i per tant, crec que en aquest disc és una mica 50-50, eh?, cançons tristes i cançons alegres.
1: Creus que funciona allò que tu i jo ens vam atrevir a vaticinar, de que potser hi havia una mena de primera cara que era més expansiva, més alegre, i llavors una més introspectiva? Funciona una mica així?
0: Segurament, sí, sí. M'ha agradat molt aquest disc. Crec que ell se sent molt segur de la feina que ha fet. També crec que està molt pendent de què hi diu la gent, perquè per Instagram s'ha dedicat a compartir molt les opinions de tothom. I també penso que és un disc que a cadascú li arriben unes cançons o unes altres. És a dir, que val la pena escoltar-te el disc de dalt a baix, perquè a tu t'agradaran la primera, la tercera i la cinquena, i a mi la segona, la quarta i la sisena, saps?
1: La que ja et saps de memòria, el teu top 1, va, fes-me el top 3, però la preferida absoluta, que entenc que això, com sempre diem amb els artistes, també ens passa als fans.
0: Sí, sí.
1: Si t'ho demano d'aquí dues setmanes, potser serà diferent.
0: Exacte.
1: Però ara que vens de la primera immersió de 3 dies en Immortals, que és el nou disc d'en Joan Dausà, amb quina cançó et quedes i després completa'm el podi?
0: Mira, jo et diria que em quedo amb Immortals, que és la cançó que dona nom al disc, que és la que vam sentir, de fet, el Nota de Veu dijous. Te'n recordes que just la vam publicar i la vam punxar aquí al programa?
1: Que vam mirar el videoclip amb l'Antonio Orozco, exacte.
0: Exacte. Em quedo amb aquesta perquè ara mateix és la cançó que més em ve al cap. Saps? O sigui, quan em trobo pel carrer i em ve una cançó al cap i la vas cantant, em ve aquesta ara mateix.
1: I llavors completa'm el podi. En segona, tercera posició, més o menys, de, més enllà d'Immortals, quines altres tens allà dalt de tot?
0: Doncs mira, m'agrada molt De cor i genolls, que és una cançó de les felices, diguéssim, i també una cançó feliç, que també és de les felices, eh? Vull dir que diria que una de trista i dues d'alegres.
1: Veurem si has coincidit o no amb en Joan Dausà, perquè evidentment avui és protagonista el Nota de Veu d'ICAT, no podia ser de cap altra manera, i li hem demanat les seves tres preferides. També posem aquest asterisc de aquesta tria pot canviar si li demanem d'aquí un mes, dos mesos, tres mesos, d'acord? Però primer, en Joan Dausà explicant-nos com ha parit el disc, com és la rebuda, una mica això d'estar d'estrena a la vida en general.
2: Hola, aquí Joan Dausà, per Nota de Veu. La veritat és que estem molt, molt, molt, molt contents de veure la rebuda per part de la gent de les cançons que fa molt de temps que estem treballant, perquè al final aquesta vegada hi hem dedicat encara més temps i més esforços i hem anat molt a l'estudi i hem revisat molt cada cançó. I arriba un moment que ja no saps què tens entre mans i que el que necessites i el que vols és compartir-ho i escoltar, no?, com la gent se'l fa seu, què t'expliquen, i aquests dies són molt bonics per això, perquè estem com, no?, com sentint les calces de la gent que l'escolta, que ja sent quina és la cançó que l'acompanyarà a partir d'ara o la seva preferida del disc, i sobretot també una cosa molt bonica, s'està parlant de cançons en concret, però sobretot s'està parlant molt del disc, i això també em fa molta il·lusió, perquè al final tot té una mateixa pàtina, tot i que cada cançó explica la vida des d'un lloc diferent, no? Però al final el concepte de disc em fa molta il·lusió, doncs, que estigui arribant. I sí que són cançons fetes i pensades per ser compartides en directe. Per tant, és un disc no conceptual, sinó un disc pràctic de cançons que penso que ens poden aportar un viatge especial i diferent en cada concert.
1: En Joan Dausà posant tota la carn a la graella, destapant les cartes que fins ara tenia ben amagades d'aquest nou disc d'Immortals. I ara anem a la tria. I en aquesta tria comprovarem fins a quin punt en Joan Dausà i l'Aina Ostrell coincideixen en les cançons que seleccionen d'Immortals.
0: Jo crec que coincidirem poc, o potser molt, no ho sé, però per això que et deia, perquè crec que totes les cançons tenen una mica d'identitat diferent, tot i ser totes d'en Joan i Marca de la Casa, etc. I per tant, crec que cadascú es fa seves cançons diferents.
1: Va, doncs ens endinsem en el més nou d'en Joan Dausà i ho fem de la seva mà, per tant, la millor companyia possible.

0: possible.
1: Si he de triar tres cançons del disc, doncs potser triaria per una cançó, la primera, per mi és una cançó que està molt bé que sigui la intro, perquè és una cançó que, quan dic la intro vol dir la primera, perquè és un petit homenatge a la música que ens ha portat fins aquí, que ens ha permès viure el que estem vivint. Dins de la pròpia cançó hi ha una petita història del que es va donar al Palau Sant Jordi i a Vistalegre en aquells concerts que vam fer, però sí que per mi és un homenatge i per tant és, no sé, m'agrada reivindicar-la i reivindicar el poder de la cançó com a, si vols, teràpia personal, si vols, vincle entre tu i l'altre, creador d'experiències que mai hauries esperat. Per tant, aquesta la triaria per una cançó.
2: Fila 28, primer lateral. Jo fila 32, veig testa dalt. No em coneixes, no et conec, s'apaguen els llums.

0: què et sembla aquesta cançó, Frank, per una cançó?
1: Doncs em sembla xula i em sembla com d'aquestes de corejar i com lluminoses, obertes. Crec que és una cançó molt de directe, que la gent se la farà molt seva.
0: De fet, és una cançó que parla del directe del Palau Sant Jordi.
1: Uau!
0: Em sembla molt màgic i no ho havia sentit mai abans en cap disc ni en cap cançó fins ara, que és que ell retrata una mica un moment viscut al Palau Sant Jordi de dues persones que es coneixen, que hi ha una foto que va córrer molt també d'aquell concert i
1: del
0: tal.
1: Seu concert real,
0: sí, de dues persones del públic. Ell, de fet, ja has fixat que al principi deia tu ets a la fila 28 i jo a la fila 31 i ens veiem,
1: sí,
0: i no sé què.
1: Sí, sí.
0: Doncs com
1: però
0: que
1: en cap cas he pensat que parlés del seu propi concert.
0: Sí, sí, retrata
1: la típica història de persona coneix a persona.
0: Doncs no, retrata un moment viscut al concert del Palau Sant Jordi.
1: Uau, m'agradava a mi, ara mentre la sentia pensava que li doni tant de pes a la cançó perquè no, la gent que ens flipem escoltant música de tota la vida, doncs és com guai això de que quan a vegades diuen els artistes no, jo només faig cançons, que dic què vol dir que només cançons? Si m'hi va la vida a mi a les cançons, no?
0: Sí, sí, tens raó.
1: És a dir, quants cops m'han acompanyat, quants cops he estat content o trist o han potenciat una emoció, una sensació. Entenc que ho fan també per humanitzar-se i per descarregar-se d'aures a vegades ridícules.
0: I que tots tenim la nostra feina.
1: Correcte.
0: I feina més.
1: Tu i jo fem ràdio com altra gent fa altres històries, no?
0: Sí, sí.
1: Però m'ha agradat que posés el focus en per una cançó i aquestes vivències musicals que ja et dic que pels fans són molt importants.
0: I també és molt màgic veure que el concert on tu t'has sentit com, no sé, els concerts, els directes, són moments on tu et sents com amb les emocions a flor de pell.
1: Totalment.
0: Moments que recordes sempre perquè anaves a aquell concert amb aquella persona, no?, i recordes amb qui vas anar i què va passar i tal, i és com moments importants de la teva vida, i em sembla màgic també veure que a l'altra banda, el cantant, doncs també destaca que va ser un moment molt important per ell, fins i tot dedicant-li una cançó en aquell concert del Palau Sant Jordi.
1: Totalment, això m'ha agradat molt, que no té la cosa funcionarial de surto, faig el concert, quin és el repertori, acabem amb aquesta i ens anem cap a casa, que al final és feina també, però que hi ha tota aquesta càrrega d'evidència i d'emoció.
0: 100%.
1: M'he fixat que no heu coincidit en la primera tria.
0: No.
1: Perquè en Joan ens ha seleccionat per una cançó que és una de les cançons de les quals tu no ens has parlat.
0: Cert.
1: La bona notícia és que sí que coincidiu en la segona.
0: Ens ha destacat Immortals.

0: Aquesta és la que tu deies que ja van posar dijous perquè va estrenar el videoclip amb l'Antonio Orozco.
1: I és una de les més emocionants del disc, et diria.
2: La segona que triaria podria ser Immortals, perquè donen amb el disc, perquè em fa molta il·lusió cantar-la amb Antonio Orozco, perquè al final és una persona que té un talent bestial i que venim de llocs diferents, però cantem des del mateix lloc, és des del cor, des de la sinceritat, i és una cançó que a mi em remou, m'emociona, i penso que sí que parla molt del disc i del moment vital en què em trobo i el lloc des d'on ara entenc la vida. Per tant, la recomanaria.

0: Som al Nota de Veu Aicat, avui desgranant el nou disc d'en Joan Dausà, que es diu Immortals, com aquesta cançó on canta amb l'Antonio Orozco, que té un videoclip que és fàcil que us faci saltar alguna llàgrima. De sobte, no és que esteu tallant ceba, és que esteu mirant el videoclip d'Immortals d'en Joan Dausà amb l'Antonio Orozco, i m'agrada molt que en aquesta cançó en Joan ha coincidit en la tria amb l'Aina. De moment, de dues cançons, una sí, una no. Anem a buscar el desempat.
1: T'he de dir que hi ha una cançó que no t'he dit abans.
0: És a dir, quan jo t'he demanat quina és la que has escoltat més i que ja et saps de memòria, tu m'has dit Immortals. Sí, ho tenies claríssim.
1: Això ho tenia molt clar.
0: Del pal ja vaig pel carrer cantant-la.
1: Sí.
0: Llavors jo t'he dit, completa'm el podi amb dues també que t'agradin molt. I tu m'has dit De cor i genolls,
1: sí,
0: oi?
1: Sí, i t'he dit una cançó feliç.
0: Sí.
1: Perquè també té com una tornada que enganxa molt bé.
0: Però ara em surts és amb que la història de que no, en aquell moment n'hagués pogut dir una altra, que curiosament serà la que diu en Joan, oi?
1: No ho sabem, això, però en qualsevol cas hi ha una cançó que, a més, quan la vaig sentir vaig pensar en tu, perquè la canta amb l'Anaïs Vila.
0: Sí, que m'agrada molt l'Anaïs Vila.
1: T'anava a dir, o sigui, ja sabem que forma part del grup de músics d'en Joan, etc, però
0: sí, l'acompanya a la guitarra i a les tecles i a diversos instruments perquè és boníssima.
1: Exacte, però ella també té el seu projecte com a cantant, i quan vaig sentir la cançó vaig pensar, ostres, que bé, saps que sortia l'Anaïs també cantant amb en Joan, i vaig pensar que t'agradaria molt aquesta cançó.
0: I quina és aquesta?
1: És Seria bonic.
0: Seria bonic, eh?
1: I t'he de dir que és la cançó que tanca el disc.
0: Tu creus que ara tindrem en Joan Dausà al Nota de Veu dedicat presentant i explicant Seria bonic?
1: Podria ser.
0: Va, a veure què diu l'Eduard Nas des de l'altra banda del vidre.
2: I potser per acabar, ja m'estic recomanant les més tranquil·les, eh? Segueixo amb les més tranquil·les, després entreu al disc i investigueu també amb De cor i de genolls, amb Cançó feliç, perquè penso que són cançons potents que ens donaran també energia als concerts, però acabaríem Seria bonic, perquè també penso que és una cançó que parla molt de mi, de com entenc la vida, de com entenc la mort. És una cançó que la gent està compartint molt aquests dies, perquè potser és veritat que és necessari parlar una mica més sobre la mort per entendre una mica la vida i viure-la des d'un lloc en què prioritzem les coses realment importants. Per tant, la cançó de Seria bonic, que és un, al final és un desig. Jo sí que penso que hi ha alguna cosa més enllà, però no ho dic com a taxatiu, sinó com a condicional perquè tothom s'hi senti còmode i es col·loqui en un lloc potser més poètic, no? Que d'autoajuda. Així que, per mi, és com una petita faula de com a mi m'agradaria que fos la vida i la vida que ens espera després de la vida.

0: Doncs hi ha hagut coincidència en aquest afegitó que t'has tret de la màniga, estimada Aina, aquesta cançó que es diu Seria bonic, on en Joan Dausà canta amb l'Anaïs Vila. És una de les que ens ha triat del seu disc Immortals, juntament amb Immortals, que és la que dona nom a l'àlbum complet, i per una cançó, que és aquella que hem dit que obria el disc i és la primera que ens ha triat. Sí que ell posava l'accent en dir, ostres, us estic triant cançons de les més lentes, de les més introspectives. A mi no m'ho ha semblat tant la primera, la de Per una cançó.
1: No, Per una cançó és més alegre.
0: Era més oberta, sí. Més expansiva. En tot cas, clar, teníem la ceba d'imaginar-nos com serà això portat al directe, que això a tu sempre, doncs, et preocupa molt en el bon sentit, perquè, clar, una cosa és el disc, la feina feta a l'estudi, a la composició, a la gravació, i llavors és la gira, que és el final, quan nosaltres, quan el públic, acabarem flairant les cançons, ens les farem nostres.
1: Hi ha concerts i concerts, clar, no és el mateix tocar en un auditori amb la gent asseguda que tocar en un macrofestival amb moltíssima gent de públic.
0: Ben tirada, perquè aquest any en Joan justament té macrofestivals,
1: sí.
0: A la seva agenda, en el seu calendari, té el Cabró Rock.
1: Té una desena de dates,
0: sí.
1: Molt concretes, també el concert aquí al Poble Espanyol, com van fer els amics l'any passat.
0: També té un concert on era l'Empordà, sí. Fest, em sembla, també. Vull dir que té festivals. En el Cabró, per exemple, tu t'imagines allà d'anar a cantar i a celebrar la vida.
1: T'imagines tot el Cabró plorant després del concert amb la llagrimeta.
0: També.
1: Clar, per què no?
0: També. Són aquests moments que també llavors fan que s'enlairi la vivència compartida. Total. Que tenim les barres, tenim la decla que necessiteu, tenim en Joan Dausà explicant-nos en exclusiva aquí el Nota de Veu Dicat com seran els concerts d'aquesta gira que té només 10 concerts a l'horitzó.
2: I pel que fa al directe, a la gira, doncs estem preparant concerts, ostres, potents. Jo tenia ganes de reviure el que vam viure al Palau Sant Jordi a Vista Alegre i tenim la sort de poder, d'alguna manera, reproduir aquell desplegament tècnic, el poder anar amb realització en directe, amb poder estar a prop de la gent i no sé, és una gira de pocs concerts perquè necessitàvem molts recursos i, per tant, necessitàvem ser molts en cada concert i, per tant, tampoc podem fer milions de concerts. I és una gira d'entre 10 i 12 concerts que la veritat és que estem preparant amb molta il·lusió, on tenen molt pes les cançons noves, també les antigues, evidentment, però vull dir que és curiós perquè no hem sabut eliminar de moment cap de les cançons noves del disc, totes hi seran. La banda segueix sent, doncs, la mateixa, el Didac, el Miquel, l'Anaïs i el Florent, i estem preparant un espectacle, doncs això. Dic espectacle perquè no només és concert, és espectacle, vull que passin coses, vull fer un viatge emocional amb el públic, doncs, potent, diferent i sorprenent, i en això estem. Espero que ens hi veiem ben aviat.
0: Del camí que tu no has... Ai, a veure què passarà, perquè en Joan Dausà ja ens ha deixat clar que no serà només un concert,
1: no,
0: que
1: no.
0: Hi ha un espectacle muntat on ell proposa un viatge a l'audiència. Un viatge a la gent que serà als concerts. Agafa't.
1: Plorarem i riurem tota l'hora, eh?
0: I aquest home, quan es proposa
1: un
0: viatge, és que fa que les coses passin.
1: I tant, 100%, no en tinc cap dubte.
0: És que elefants volant, si cal, com a la cançó d'Oques, eh?
1: Fem una mica de repàs de dates.
0: Gràcies, Aina.
1: A veure, 25 d'abril a Girona, Fontejau, a l'estrenes. 13 de juny a Vic, al Cabró Rock. 19 de juny a Lleida, al Magnífic Fest. El 2 de juliol aquí, al Poble Espanyol de Barcelona. 17 de juliol a l'Alcúdia, a Mallorca. 24 de juliol a la Bisbal, a l'Empordà Music Festival. El 2 d'agost a Sitges. 6 d'agost a Santa Susana. 8 d'agost als Sons del Món, a Ciutadella de Roses. 9 d'agost a Cambrils. I 13 d'agost a Puigcerdà.
0: Molt bé, són les dates que té en Joan Dausà presentant Immortals, que és el disc que avui tenim a l'aparador del Nota de Veu Dicat. I abans de punxar-vos de Cor i Genolls, que és una de les preferides de l'Aina, em deies que hi ha una història amb una cançó, que és una mena de cançó amagada, que surt a l'edició física, és a dir, en els discos, però no a plataformes, i que a més és una col·lab.
1: És que resulta que en Joan, quan va penjar la caràtula del disc...
0: Tens molta informació d'en Joan Dausà,
1: sí, hi
0: has
1: havia...
0: fet molt fort el periodisme i la recerca.
1: M'ho he passat bé.
0: I la investigació.
1: Sí. Doncs va penjar tota la llista de cançons que hi hauria en aquest disc, i n'hi ha una que no hi és al disc de l'Spotify, diguéssim, o de YouTube o de qualsevol plataforma, sinó que només hi és en disc físic.
0: Aquest que tu t'has escoltat 20 vegades.
1: Exacte.
0: Pots contrastar que de 20 escoltes en cap t'ha aparegut la nova cançó.
1: No.
0: Com es diu?
1: Papi, posa-la al disc.
0: Papi, posa-la al disc, que entenem que deu ser una petició de les seves filles.
1: S'entén que sí. I sabem, perquè ho vam llegir a la revista Enderrock, que és una col·laboració amb en Mamaduixa.
0: Uau!
1: Per tant, promet moltíssim.
0: Clar, llavors el que hem d'aconseguir és el disc físic per punxar-la.
1: Exacte, o esperar que surti en digital, però no podem esperar ja, tot i que ara.
0: Doncs vaja.
3: Nota de veu. Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
4: Coco loco en llimona, saps que m'agrada. M'agrada anar a la platja, les maduixes amb nata. Un tuti, un fruti, batut de tuti fruti, propina pel meu buri.
3: Nota de veu amb Frank Lluís Giró
0: i Aina Ostrell.
5: Això.

0: Viatjant amunt i avall en la línia temporal del Nota de Veu Dicat, aquest estiu traient el Caparró a Catalunya Ràdio. Venim del 13 d'abril, d'aquell moment, Joan, d'usar que tu tant vas gaudir, Aina.
1: Ostres, és que ara tornant-lo a escoltar pensava, Déu meu, és tan bo aquest disc.
0: Segueixen sent les teves cançons preferides del moment les mateixes ara, o n'hi ha alguna que amb el pas dels mesos ha anat guanyant o perdent posicions?
1: Et diria que em mantinc força, sí.
0: Sí, eh?
1: Sí. Fidel, és curiós, perquè...
0: Fidel als teus principis.
1: Sí, clar, també és un artista que al final ja el tenim molt sentit, fa molts anys que treu música, i per tant crec que és com més fàcil identificar els teus himnes, en aquest cas, no? Que en canvi amb un grup que coneixes de zero, potser al principi et sembla d'una manera i al cap d'un temps t'agraden d'altres cançons, no ho sé.
0: En Joan Dausà, que era protagonista del Nota de Veu, us ho dèiem, el 13 d'abril és un dels moments que hem volgut recuperar avui, i en tenim un altre, sempre és un doble programa, això, vaja, és el segon dia, però ja ens aneu agafant les mites, oi que sí? I teníem clar que aquest era un dels que calia subratllar. Això és una icona ja del Nota de Veu Dicat. S'està parlant del 12 de març d'aquest 2025, que hi ha aquell, hi havia, vaja, aquell concurs Maria Canals de piano, piano de cua a la ciutat de Barcelona, per diversos punts dels carrers, barris, districtes de Barcelona escampats, la gent els podia tocar. N'hi havia una a la porta de la ràdio i va venir una coral, per sempre més ja, coral Nota de Veu Dicat, coral amiga del programa.
1: Sí, sí, que en realitat són la coral de Capo, que són fantàstics i es van atrevir a versionar cançons que posem sempre al Nota de Veu.
0: Van fer aquell dia Charango, Oques i El Poni Pissador.
1: Amb coreografia i tot.
0: Va ser impressionant. Shoutouts per la gent de Capo, del barri del Clot. Viatgem cap al 12 de març. Ja som al carrer, hem dit que sortiríem perquè tenim un piano de cua a la porta de la ràdio i s'ha d'aprofitar la vinentesa. Aina, tot plegat és per aquest concurs Maria Canals, que ja és cita obligada cada mes de març, també al voltant de totes les emissores de Catalunya Ràdio, Catalunya Música i ICAT.
1: És un concurs per donar suport a tots els joves pianistes i, de fet, té una final que és el 25 de març, però amb motiu del concurs internacional Maria Canals es posen pianos arreu de l'Estat. Aquí a Barcelona n'hi ha uns quants. De fet, n'hi ha qui són tot l'any, eh? També. No sé si n'has vist, per exemple, el de Gala Placídia, al barri de Gràcia.
0: No l'he tocat.
1: Doncs n'hi ha un munt, però avui en tenim un de molt especial aquí a la ràdio.
0: Avui tenim a la coral de Capo. Un fort aplaudiment per vosaltres. Autoaplaudiu-vos, sisplau. Moltes gràcies. Embolicada forta a la porta de la ràdio, la coral de Capo, que avui es converteix en la coral Nota de Veu. Llavors, farem una cosa, per presentar-vos a totes i a tots, que a més, t'hi has fixat, van com així corporatives, corporatius, dedicat,
1: de conjunt,
0: amb els nostres colors. Suposo que hi ha un ordre assenyalat per cadascú, per les tonalitats de la veu i aquestes històries. Marcel, bona tarda.
2: Bona tarda. Hem fet el que hem pogut.
0: Sempre és una bona manera d'anar pel món.
2: Sí. Hi ha hagut intenció, sí.
0: Llavors, us saludem i feu un crit. I així serveix com per escalfar la veu i perquè la gent no es pensi que ens hem tornat bojos amb l'Aina i ens estem inventant que tenim una coral.
1: Passem llista.
0: Sí, fem un nom cada un?
1: Vinga, va.
0: Vinga, va, comença tu.
1: Marta Gavarró?
3: Sí.
0: Fem un crit. A veure, som una coral o som una classe d'infantil? Sisplau, fem un crit així com... Repetim la Marta Gavarró.
1: Va. Marta Gavarró.
0: Vinga. Àngela Niubó.
1: Leire Bertran.
0: Marcel Bernet.
1: Albert Montleón.
0: Estan com atallats amb la veu, eh? Se l'estan guardant per actuar, eh?
1: Ja ho té.
0: Ara no volen gastar-se la veu.
1: Són cantants.
0: On ens hem quedat? A l'Albert Montleón, eh?
1: Exacte.
0: Ariadna Blas.
1: Carla Moret.
0: Anna Gomis.
1: Emma Carbonell.
0: Gemma Drou.
1: Carles Sanz.
0: I la pianista Caterina Clos.
4: Hola.
0: I amb la unió dels seus superpoders formen la coral de Capo. Falta gent, avui és una mena de versió reduïda, estrenant aquesta coral Nota de Veu. A veure, l'ordre que dèiem, Marcel, suposo que el fet que estigueu tots els nois, que sou quatre junts, i llavors les noies, i veig un ordre que gairebé podria ser d'alçada, té a veure amb el tipus de veu que té cadascú?
2: Sí, és una mica l'ordre típic de les corals, on cantem per cordes i, per tant, estem una mica més junts amb els que... Normalment acabem barrejant-nos i fent el que podem, però avui que tenim micros i hem de ser una mica més curoses, ens hem posat ordenadets.
0: Cantem per cordes? Què vol dir per la gent que no hem estat mai en una coral?
2: Una coral típica té quatre cordes, que li diem, s'ordenen d'aguda a greu. Les dues que solen cantar les dones són sopranos, que són les més agudes, contralts, que són les greus, de les dones, i després, dintre, que solen cantar els homes, tenim tenors, que són els aguts, i baixos que són els greus.
0: I aquestes són les quatre cordes.
2: Exacte.
0: D'agut a greu.
2: Sí.
0: I són el que fareu vosaltres ara. Per cantar cançons de la música popular catalana, que tenim moltes ganes de sentir, són cançons que heu hagut de readaptar perquè no es van fer per no es van pensar aquestes cançons per ser interpretades per un cor.
2: Totalment. Sí, avui farem tres arranjaments. El primer, que és de Charango, és un arranjament extern. Ara no recordo l'autor. El segon i el tercer són arranjaments que van sortir de la coral, que els hi venia de gust fer-los, i llavors ens ho hem encarregat internament, i llavors són arranjaments nostres que hem tret nosaltres.
0: Arranjaments per la gent que no hem estat mai a una coral, també, què vol dir? Que és com que l'adapteu d'alguna manera?
2: Sí, una mica és agafar aquesta idea dels instruments i les veus que sonen a un tema i passar-les a aquestes quatre veus diferents.
0: Perquè vosaltres fareu tant instruments com veus ara quan canteu.
2: Farem amb la veu el que normalment faria un instrument, sí.
0: Uau. I això de buscar la roba de les tonalitats que pertocaven, us ha costat gaire? S'ha hagut de demanar molts favors a amigues, a germanes, a tietes, a
2: tiets? Jo crec que hi ha alguna gent que ha participat amb més d'una peça de roba. L'Anna per allà que ha portat sempre ens aporta la varietat de roba.
0: Banc de roba, de sobte,
2: exacte.
0: Que torni, que els préstecs llavors s'han de tornar, que això no fa gràcia llavors, Trobes el jersei allà en un altell i la persona no el recupera. I tenim a la Caterina. Aina també ha assegut al piano, Aina.
1: Què tal això? Com ho veus, aquestes cançons que cantareu avui?
3: Bé, són cançons que ells tenen molt, molt assajades i jo he tingut la sort de poder-los acompanyar avui. Ahir vam assajar i esperem que surtin bé, però ells ho tenen super assajat. Jo, per mi, un plaer acompanyar-los.
1: Heu assajat gaire, doncs? Aquestes cançons són del vostre repertori, entenc?
2: Sí, són habituals i fa... Algunes fa anys que les cantem, sí. Normalment venim amb la nostra directora, la Sheila García, avui.
0: Des d'aquí, shoutouts per la Sheila, exacte, que ens ha fet de pont. Un aplaudiment fort per ella, que segur que ens està escoltant. Que és un encant, no ens hem vist mai en persona i tot han estat sis des del primer dia.
2: Ho és. Sí, sí, si no, no estaríem aquí si no fos per ella. Sí.
1: Per tant, Caterina, tu, és sí? El primer dia que cantes amb De Cap o no?
3: No, ja he fet alguns concerts amb ells i també de vegades sóc fan i vaig als concerts quan no em fan tocar, però per tant les tres cançons que avui canten i toco ja les he sentit en concerts i jo des del públic.
1: Caram, doncs escolta'm, quin privilegi.
0: Escolta,
1: avui.
0: Abans del primer, una mica els entremesos, no? Com es fan als restaurants. Llavors, a mi m'ha dit un ocellet que sí? L'Aina Ostrell toca el piano.
3: No.
0: Home, sí.
3: No.
0: Tremenda ensarronada que ni t'imaginaves ni et veies a venir. Fem una cosa, un només provar que sona, perquè la gent no es pensi que la Caterina és una pista gravada.
1: Però escolta'm una cosa, que després tocarà la Caterina, que en sap de veritat.
0: Mira, que si vols ho faig. El piano sona. Ara tu fes-lo sonar una mica millor.
1: Vull intentar, però això és un atracament?
0: És un atracament,
1: sí. En directe,
0: Sí, en directe, sí. De moment, tot és veritat el que dius.
1: Ui, no me'n recordo. Frank, és que no en sé gaire, de veritat.
0: Però ho estaves fent de nassos, ho estaves fent molt bé.
1: És que a més es mostra en tocar amb auriculars, ets a dir.
0: La Caterina patint perquè li fotràs el lloc.
1: És que no ho sé, perdoneu.
0: Què és això, per cert?
1: Crec que és Bach.
0: Un Bach, Johann Sebastian.
1: Coses que recordo de la meva època al conservatori. És que jo sóc clarinetista, no piano, saps? Però n'havia après una miqueta i mira.
0: Un aplaudiment, sisplau, per l'Aina.
1: Que lamentable, ara, comparat amb el que farà la Caterina, saps?
0: És per buscar el contrast, saps?
1: Déu meu!
0: És un festival de sensacions.
1: Sí, no.
0: Llavors, som a punt de degustar.
1: Ara tot anirà cap amunt.
0: Clar, només pot anar bé, depèn de nosaltres,
1: exacte,
0: bàsicament. Som a punt de degustar la primera peça, Músic de carrer de Charango. Hem pensat que era la idònia, perquè estem fent música al carrer, llavors una mica el títol ja ens hi porta. Endavant amb la coral Cor da Capo, avui Cor Nota de Veu, amb la Caterina al piano.

0: Doncs no sé com ho veus, Aina, si tens ganes d'afegir alguna cosa més, però per mi ja ho tindríem, eh?
1: Què et sembla si afegim una cançó final?
0: Vinga, va. Mira, l'altre dia vam estar parlant de Ginestar i em vaig quedar amb ganes de punxar-ne una que també tinc la sensació que m'arriba certa flaire de cançons top de l'estiu. Potser no cançó de l'estiu com a tal, però sí que en el capítol de cançons top d'aquest estiu, jo t'hi poso aquesta que es diu Moi, Moi, Moi.
1: Oh, boníssima, de l'últim disc.
0: Tres petons, com els francesos.
1: Exacte, sí.
0: Moi, Moi i Moi.
1: Tot i que, a més, els comencen des de l'altre cantó, no trobes? Pot ser?
0: Clar, van a l'altra galta. Jo alguna vegada he tingut algun petit moment de... Ai, saps? De, ui, possible piquito aquí a la vista.
1: Perquè és un gest que tenim com tan interioritzat que de cop l'altra persona et vingui cap a l'altre cantó despista molt.
0: Clar, al tour m'hi fixo molt, això. Ja es fan molts petons. Mira. Moi, moi, moi, com Ginestar. Gràcies, en Nil Hernández. Gràcies a l'Aina Ostrell.
1: Gràcies, Frank Llu.
0: I això, fins d'aquí uns dies, viatjant per l'arxiu del Nota de Veu Dicat.
1: Moi.
0: Que és el rotllo d'aquest estiu. Moi.
1: Moi.
0: Ja en tenim tres.

0: Runway. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. El Maldà presenta Consulta Familiar, una comèdia hilarant i esbojarrada, amb tres dones de generacions diferents que qüestionen els prejudicis que sovint envolten la sexualitat femenina i els models tradicionals de parella i família. Només 4 dies, del 27 al 30 de juliol. Més informació a elmaldà.cat. Recomanat per ICAT.
0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
2: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró...
3: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
4: M'estan pagant, per fer-se.
0: FM, app i 3CAT.

0: semblar la intenció.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
3: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts
4: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres.
5: Per fer-vos una trolejada...
6: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
7: De veritat?
6: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
7: És com Els Experts, però l'estiu.
4: Oh. Ah, clar! Igual que Els Experts, però igual... Ara me n'adono com podia estar tan sec.
1: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo al metro de nit. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICA. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Ja t'auto la mani. Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
2: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
2: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
3: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
4: M'estan pagant, perfecte.
0: FM, app i 3CAT.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT. La tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'ICAT. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. ICAT. Música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.
5: ICAT Weekend.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
2: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: i Cat Weekend.
1: I've seen the devil dance on set.

Escoltes ICAT. Get them. Go.

0: viure dins de mi.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
3: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts
4: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
5: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
4: De veritat?
5: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
6: És com Els Experts, però l'estiu.
4: Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
7: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.
2: És estiu. Escolta ICAT.

costes i cal que costa sempre cansa i mira'm, sóc un miracle, algunes gràcies, altres de res. Ella és model, no un model a seguir, sempre li dic t'estimo abans de sortir i disfrutar.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
3: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota de veu, els millors moments amb Fran Lluís Giró.
4: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
5: M'estan pagant per fer-se.
0: FM, app i 3CAT.
6: T'has aturat avui?
0: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
6: Una pausa.
0: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada...
3: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
4: De veritat?
3: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
4: És com Els Experts, però l'estiu.
2: Oh. Ah, clar! Igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
0: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

ton pare. I vols odiar-me, cari? Posa't a la cua i ompli el formulari. Benvinguts a este safari ple de mercenaris. Territori balneari d'eixos mercetaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati?

educat, gràcies mama. Visquen un cap de setmana, faig el que em dóna la gana. No mossegues la mà de qui dóna de menjar, perquè m'ha aguantat ja més del que podem aguantar. Si vos colen la fal·làcia disfressat de llibertat, no vingueu plorant demà, que ja estàveu a avisar. Germà, estem de nou a l'ofici, hem tornat per bici, hem estat al cim i al precipici. Qüestionais des de l'inici,

0: A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICA. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
2: Hola, hola, trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
2: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota la veu, els millors moments amb Fran Lluís Giró...
3: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
4: M'estan pagant per fer això.
0: FM, app i 3CAT.

0: ben a prop.
1: A ICAT, l'estiu sona diferent.
2: A la meva esquerra.
1: Remi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és... El forner, de l'Osa.
4: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
3: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
5: ICAT Weekend.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
4: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
5: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT. Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.
6: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
7: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
6: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

bàndol. Tot el que et molesti jo aparto. Fem pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. A les 125 passem al Phantom. És amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tu per dins, que fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar.

tria el bàndol. Tot el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. És amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar.

0: A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT. Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí Sona Nou amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9 Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant per fer-se
0: FM, app i 3CAT.

0: la tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'iCat. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. iCat, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.
1: iCat Weekend.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a pausa. Amb Albert

0: per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
1: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, els experts estiu.
2: De veritat?
1: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com els experts, però l'estiu.
0: Oh. Ah, clar, igual que els experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, els experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.
5: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: La ràdio inquieta és a les teves mans. Directes, podcasts, vídeos, experiències, avançaments. Descarrega't l'APDICAT i anirem amb tu allà on vagis. Amb l'APDICAT, la música i la cultura són a les teves mans. Per dispositius mòbils iOS i Android.

0: anteriors que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts.
1: I que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem. No farem vacances per vosaltres. Per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu.
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono. Com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.
5: Com vas camuflar la intenció?
4: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
6: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
4: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
7: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
8: Hola a tothom.
7: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3cat hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3cat.videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
4: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
9: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
4: I els diumenges, també a les 9... Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
10: Bona tarda de nou, són les...
4: I Aina Ostrell.
11: M'estan pagant, perfecte.
4: FM, app i 3cat.

A ICAT, l'estiu sona diferent.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo al metro de nit. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
2: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitja nit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi.

vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic que...

0: Els matins dels caps de setmana dedicat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota de veu, els millors moments amb Fran Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant, perfecte.
0: FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
4: Una de les 10 candidates és... Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
5: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres. Per fer-vos una trolejada...
6: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
5: De veritat?
6: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
7: És com Els Experts, però l'estiu.
5: Oh. Ah, clar! Igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono que podia estar tan sec.
0: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: S'apagaren tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a pausa. Amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

www.mytimeglobal.com.

0: Pista de fusta amb Miqui Puig.
1: La mateixa, la de cada tarda i cap, de dilluns a dijous, amb Miqui Puig els plats que us saluden. Us dic hola, goig, que torneu a ser aquí un dia més. De dilluns a dijous a les 8, nova situació horària, però sempre amb el mateix baremo de qualitat. Pista de fusta la pots trobar cada migdia en els servidors de streaming inaicat.cat, a 3CAT Cultura i a totes les parafernàlies sòniques que t'agradin portant al teu mòbil. El servei és de ball, és diari i sempre busca el mateix, aquella elegància, com si juguéssim amb un smoking posat. Arrenca amb Le Carousel, Light to Flyer. Avui tenim una d'aquelles tardes que podríem dir baleàrica, però li direm Pista de fusta.

0: always someone there.
1: Darrere el carrusel, el músic de Belfast, Phil Kiernan, debut d'Andy Weatherall, amic d'una altra fera de Belfast, com és el gran David Holmes, encén aquesta bengala, Light the Floor. The humans will destroy us. Té claríssim que els humans ho fotrem tot en l'aire. Bandes sonores de pel·lícules i ara electrònica sacsejadora, com ens agrada a casa. Visca els hippies, els de Londres als 60. Drew Crazed London Hippies, així ens diu el track de Chivas Funky Rock Ensemble, que torna perquè ens va encantar.
2: Swinging London. Late at night, London's fashion-conscious younger generation head for the cellar discotheque.

Quina preciositat. Samplers de rock de breakbeat. El so dels 60. Posat amb una batedora. Chivas Funky Rock Ensemble. You Crazed London Hippies. Un gran exercici de talla i enganxa que ens ha agradat tant que per això torna. Les cançons tornen un dia o un altre perquè ens agraden, ens apel·len i ens fan ballar. Per això tornen els Lovebirds. El seu They Call Me és d'aquelles peces que no vols que s'acabin, que et fan aixecar les mans. Però vigileu si porteu plats a la cuina. Deixeu-los primer. Pista de fusta et recomana ser feliç i ballar.

0: la peça que dona títol a l'EP dels Lovebirds de Call Me. És un exercici increïble de bon gust i de groove. Declan McDermott hi posa aquesta animalada de baix tocat orgànic amb tota la manera dels grans mestres de Detroit. Noms que ja saps, a vegades només serveixen per tenir una mica de context. D'altres són butat i absolutament d'esnovisme, però també ens agrada. Ets a la pista de fusta, la de ball.
1: AICAT, pista de fusta.
0: En tenim més de cançons d'aquestes que tenen tot el tuf, tot l'aire dels clàssics. Want My Love, Digi Ray and Erase. Més cançons de divas.

un animalada. Així ens sembla aquest One My Love. DJ Ryan i Eve Reis es marquen una d'aquelles peces on te sent. Això sona Detroit, sona els pretèrits del house, però sona molt bé. I un fet distintiu és la melodia, perquè la cançó conté melodia i aquí ja no hi pot haver-hi cap cunyat que ens digui que la música de ball no té contingut. Qui té nou material i ens el porta a casa és Dizzy Sandwich. El seu nou material és addictiu i l'heu d'escoltar des de l'inici.

0: Sushi Sandwich. M'encanta que toda la noche. La frase és petita, repeteix, i és un truco boníssim. Fang Decisions és el seu nou EP. El talent local que arriba a casa i va demanant entrada a la porta. We Rise, la peça que ja hem sentit a casa amb la seva versió original. Arriba ara amb un remix interessantíssim.
1: Still from the block, barrio to the bay. Abuelos prayed strong, reprieve they stay. They stream our songs, don't feel the pain. Deport our people,

0: qui el poderós l'enfada. Que els latinos estiguin units, a casa serem latinos. La versió original ens encantava, però és que aquest remix d'Ignacio Jets, a la manera soulful, a la manera delicada, per punxar aquest estiu ens servirà per aixecar la copa i brindar pels companys, pel més desvalgut, perquè sempre la música de ball, ja ho sabeu, neix de la unió de la gent pobra. Ets aïcat a la ràdio inquieta, la protesta casa amb el ball, i el ball és sempre amb nosaltres i amb el nostre esperit.
1: Pista de fusta, la secta del ball.
2: L'house è un genere appartenente alla musica elettronica da ballo, influenzata dalla disco e dal funk. È caratterizzata da una metrica in quattro quarti con cassa imbattuta su ogni quarto.
1: Amici Pus, la secta del ball té sacerdot.
2: Ed è tipo così.
1: Pista de fusta, de dilluns a dijous a les 8 del vespre.
0: El que no tenim és aturador, i si les cançons ens demanen pas, nosaltres les fem passar, les acomodem i us les servim de la millor manera que sabem. Simpson Tune, Brady Town, mixes de DJ Simon i Tristan Ingram, i el que és el mateix, més cançons amb aire de clàssics, amb divas que canten i molt de soul.

són molts els productors que agafen cançons pretèrites i les tornen a posar a la pista, ja ho sabeu. De 2010 era aquesta peça. És el DJ Simon i tristament qui em fan un tall enganxa. El tornen a posar. Apuesto i fan que els ballem amb gaudi tots. Us he dit que avui ens quedaria balèric. Ens queda house, ens queda bonic i ens queda tot ballable. Block and Crown, Not Just a Groovy Thing, vol dir que n'hi ha més. Dennis Capriato fa el featuring. Ja saps que el featuring normalment és la persona que canta per sobre, el que en fa el remix, o algú que...

0: Pista de fusta, Dance Club.
1: Quina veu, la de Dennis Capriato. Ell és el que fa que aquesta cançó de Block and Crawl arribi a un nivell estratosfèric. Not just a groove thing, no només és un sentiment de groove, és una mica més. De veritat, quan et trobes amb peces com aquestes, jo només faig que somriure, aixecar els braços i voler que la cançó no s'acabi mai, com no volem que s'acabi la pista ni els pistes de fusters. Keep it real, Romy Black. Aneu apuntant els noms, aneu fent xassam, aneu ballant, recolliu les pells de les mandarines.

0: repetitiu, cruet i molt groovy. Així és aquest Keep It Real de Romy Black. El seu apens només per DJs, per emissores, per pistes de ball i per gent com vosaltres. Des de Sydney, la música de Romy Black. Ets dedicat a la ràdio Enqueta i ja saps que has vingut a buscar.
1: Speed seduction in the magazine, endless pleasure in limousine, in the back shakes a tambourine, nicotine from silver screen.
2: Tots a la pista, Miqui Puig als plats.
0: Visca la música i els pistes de Fusters. Visca els vostres feedbacks cada tarda quan ja hem emès. Quan us l'heu baixat en podcast i sempre per ser-hi. Fa temps que no fem festes. M'ho noto perquè en tinc ganes de ser amb vosaltres ballant a llocs foscos, riure i passar-ho bé. Fusier and the Mill Bark, here and now. Ja ho saps, aquí mateix.

Són d'aquelles sessions que el que busquen és sacsejar-nos, com si ens agafés algú per la peritera i ens digués allò que ens deien els avis de llevat. Una darrere l'altra, la bona mandanga, també es diu cera. Per això aquest wok de Crack Beco vol trantollar tota la teva vidriera. Tropicalisme sintètic, tech house, digue-li el nom que vulguis, per mi és sacseig del bo.

0: Los Angeles, Califòrnia, on des d'allà arriba Crack Bacon. El tema es diu Wax, l'EP es diu Fluxion EP, i és d'aquells EPs on t'observeixen mandanga de la bona per dir joguis que necessiten estructures sòlides per fer sessions maratonianes on el ballador lluita amb un disjockey. A veure qui pot més tensió, a veure qui pot posar-li més força en la parafernàlia. Ets a la pista de fusta. I de veritat, avui tinc una d'aquelles tardes que em torno boig.
1: Johnny, la gente está...

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats. FIFA la
1: pista. I ara arriba una d'aquelles peces que porto tota la tarda pensant quan arribarà. Penso si us agradarà, com a mi m'ha agradat. Es diu Dreams, la firma un projecte que es diu Azeca i té quelcom diferent de totes les que hem sentit a la tarda. Amb estructura pot ser de les mateixes, però el hook, el que enganxa, el que en diem la part més reconeixible, és absolutament deliciosa i de mel. Tecno, però bonica.

el productor Zeca li va demanar a la seva companyia discogràfica que tornés a editar aquest Dreams, que li donés la visibilitat. Era una cara bé, però es va adonar com en els clubs. Era un d'aquells grans moments, una d'aquelles peces en què la foscor la feia créixer, que feia que la complicitat del ballador la portés en l'aire. Zeca, amb dues zetes i dues ces, amb un Dreams. Què és això? Tecno en estat pur. Un rei d'això del tecno i d'aixafar-ho tot és DJ Sandfield. El seu plaix és això, una piconadora.

0: Jerry Seinfeld podria ser com ABBA, amb beats molt ràpids, amb Eurobeat, tecno i una mica més. Al final és cançó popular, hi ha una melodia que repeteix i DJ Seinfeld la fa servir perquè en les seves sessions la gent balli i s'emocioni. Et seicat a la ràdio inquieta. Tanquem la paradeta per avui.
1: Right, will you listen to me, please? Police raid. This is an illegal party.
2: Tots a la pista.
3: Nobody move, nobody move.
2: Qui no balla, no és viu. Pista de fusta, amb Miqui Puig.
0: Miqui Puig és qui parla. Vosaltres sou els que balleu i Cat és casa nostra. La pista de fusta ve cada tarda. La pista de fusta és un servei de ball. Ja saps que hi anem de dilluns a dijous, que hem canviat a les 8 del vespre, que som, però, cada dia a migdia, si ens necessites. Em dic Miqui Puig, Miqui Puig als plats, i és un goig obrir una temporada més la discoteca d'ICAT. Es diu Reton Migration, és un productor neerlandès, i en aquest Kengo, també. I vol que tot el seu art, recordeu que hem de recolzar els artistes, els locutors, el nostre forner, el nostre amic de confiança que arregla motos. Tots som imprescindibles. Sigueu feliços, balleu. La pista de fusta mai us abandona.

0: Pista de fusta amb Miqui Puig.
1: Roden els plats, la bola de mirall i somriu. Tota l'audiència, sigueu benvinguts de dilluns a dijous a les 8 del vespre i cat a la FM, sempre Trescat Cultura i els estres digitals, aplicació per mòbil, streaming, podcast, tot això que ara té avui en dia fa que la ràdio arribi a qualsevol hora i a qualsevol indret. Balladors i balladores, gràcies per concursar amb l'especial de claustrofòbia, per ser les xarxes cada dia i per esperonar-nos quan viatgem arreu del territori. Arriba la morena de l'apòstol. Arriba linda mirada amb una meravella, amb una delicatessen de pop sintètic.

La morena de l'apòstol és Linda Mirabal, amb un disc que es dirà Que largo es el verano. North Satellite, un productor americà que fa feina també a Madrid, col·laborant en aquesta peça que serveix per obrir una nova tarda de la pista de fusta i que ens serveix per gaudir de la música de Linda Mirabal. Arriben les llàgrimes.

una de les deesses del mainstream d'ara mateix. És Sabrina Carpenter, Man's Best Friend. Així ens diu el seu àlbum, i aquesta Tears a mi m'ha cridat l'atenció, m'ha agradat. I aquí la tenim. La pista de fusta va del mainstream a l'underground francès.

0: diu Flora Fishback. És de París i el seu àlbum es diu Balsint. Inequívocament buscant un so dels anys 80, a mig camí de l'Italo i del pop francès sintètic. Això es diu Monk Pen, ella es diu Fall Fishback. Tu l'escoltes a la pista de fusta.
1: Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig.

Això és una meravella de pop ballable. Lighting in the Twilight Tower. Van deixar aquesta cançó, There's more life than the crocs. Hi ha més vida que els lladres, que els polítics. Una cançó protesta que havia quedat perduda amb la col·laboració del Michael Hitchcock i l'Ann Mal Davis de The Pale Mice. Els que vam créixer escoltant pop de sintètic dels 90 sabem com The Pale Mice és important a la nostra vida. Twilight Tower. Sketches of New York, així ens es diu aquest tema de la Nublu Orquestra, amb un remix de l'Underground Resistance i el que és el mateix, més pop, electrònic i ballable, de llocs foscos.

Costa de Nova York, els Sketches of New York, City de la Núvol Orquestra, en un recopilatori que es diu Núvol Dance. El Núvol és un club underground que des dels 2000 funciona a Nova York, on la fusió de gèneres, d'estils i de llibertat fa que t'arribin coses com aquesta animalada. Tornen dues mestresses que s'han fet amb el control d'una marca. Tornen Ladytron.

0: tornen aixecant roda. Són Lady Tron. Aquest combo nascut a Londres als 2000, amb diferents procedències d'arreu del món, de l'Europa de l'Est, de l'Àsia, i que al final s'han quedat amb les dues mestresses al capdavant, i després de 3 anys sense publicar, publiquen I Believe in You, Electronic Electro Clash. Digue-li com vulguis, torna Lady Tron.
1: Cap ballador sense la seva dosi de pista de fusta.

0: Pista de fusta. Pista de fusta.
1: Un altre que torna és Anne of the North. Waiting for love. Sempre l'amor. L'amor i el ball.

petita meravella d'electropop, rematat amb aquest vocoder, la noruega Anna of the North, tornant a posar una petja més de la seva carrera de pop intachable. Waiting for Love, Anna of the North. I clubs del món que fan recopilatoris, perquè no oblidem que ballem, però que gas en necessita. Elegança, don't be so dramatic.

hi ha un col·lectiu anomenat Pardisco de Bristol que es dedica a fer festes, a recopilar música, i que s'ha tret de la màniga Disco for Palestine, un recopilatori que pots comprar a Bandcamp buscant Paradisco i Disco for Palestine, i d'allà hem tret aquest Don't Be So Dramatic, la berlinesa Eleganza col·laborant amb Disco for Palestine. I ara una mica més de caixes de ritmes. Outlander i el seu Revamped. Això ja és gruixut, gruixut, gruixut.

0: On eres tu a 1997? Outlander, un productor anomenat Marcos Salom, de Bèlgica s'inventava Bumpet. I ara Jimmy Russ, un productor del moment, doble la posta i fa el re-Bumpet. Músiques techno, Ravers, Speed Garage, tots els adjectius que vulguis, al final només són músiques que volem, ens facin més feliços.
1: T'ho he chiamato per dirti che ti amo.
2: Tots a la pista. Miki Puig, als plats.
0: El nou disco de Hot Chip és una celebració de la seva carrera, plena de hits. I com no, també en regalen remixes com aquest. Devotion, remesclat per Boy Shark.

Devotion, la cançó amb la que els Hot Chip regalen els seus seguidors per celebrar la carrera, per celebrar tots els seus hits. El remix és de Boy Shorts i era un dels discos que més m'ha agradat els darrers dies a casa. El de Castellian. Això es diu UK Rave. I si es diu UK Rave, és Palomio.

quilòmetre zero total, Castellian, des del seu àlbum Ghetto Bangers, i aquesta animalada anomenada UK Grave, música electrònica, electro duo, d'aquells que gairebé talla, fet al costat de casa. I això és un clàssic del 99. Hem rebut aquest any moltes remescles del Woman Cry de Shaboom, però aquesta és la remescla original de l'àlbum, la que va fer Black Doctor en 1999.

meravella, quina elegància, 1999. Woman Cry de Chabot, amb el remix de Black Doctor. Una petita tornada enrere de la pista. I això també. Tom Pulse i Sidney Youngblood. Un agafa una cançó soul de l'altra i li posa aquest baix enorme. Rico Bass Edit, If Only Could.

0: Mirant de Fils, un dijogui que penja una cançó, l'original de Sidney Youngblood, If Only Could. I ja em trobo amb aquest remix de Tom Pulse i Rico Bass. Petites manies, petites perles, el que té el ball i que no s'escoti mai. Ets a la pista, la de fusta.
1: Pista de fusta, Dance Club.

0: pero ahora la radio me ha enganchado.
1: Aquesta és la pista de fusta d'ICAT amb Miqui Puig. Jo també ballo pista de fusta.
2: Je ne te donnerai pas ce que tu veux. Je te donnerai ce dont tu as besoin.

0: imparable. Es diu Antidú. Això et diu Cadó, que és el nostre petit regal per arribar al final de la tarda. La pista de fusta arriba a un final que sempre té una petita perleta perquè acabem de gaudir junts la tarda. És aquest Palladium remix del Glory de War Fuzzies, Ben Spy. Recordeu que quan hi ha molts títols, quan el locutor s'encalla i no acaba de locutar del que volem sentir, heu d'anar a la nostra plana web. Sigui com sigui, sigueu feliços, veieu, aquesta és la pista de fusta dedicat. El meu nom és Miqui Puig, als plats. Cada tarda, de dilluns a dijous a les 8 del vespre, repeticions als caps de setmana. I sempre que ho desitgis, a 3CAT Cultura, goig i joia, obrir la discoteca per vosaltres.
1: Aquesta és la pista de fusta d'ICAT.

0: Escoltes ICAT. Bits per minut, amb Òscar Broc.
1: Benvinguts a Bits per Minut, al programa de música electrònica d'ICAT. Com anem? Soc l'Òscar Broc, una setmana més aquí amb una nova sessió d'electrònica que no es podria fer sense l'ajuda de l'Isma des de la cabina de so. Tinc un avís important. Teniu tots els programes de Bits per Minut al web i a l'aplicació per a mòbil d'ICAT i, evidentment, també a la plataforma digital 3CAT. Família, avui farem tots una visita al Museu de la Fama del House. Si existeix un Museu de la Fama del Rock, nosaltres ens hem muntat al Museu de la Fama del House. Un museu amb les llegendes més icòniques, els tòtems d'aquest gènere. Avui, a Bits per Minut, al Museu de la Fama del House. I vinga, va, després de les introduccions de rigor, arrencarem ja amb un dels pioners d'aquest gènere de la música house. Un heroi absolut a la ciutat de Chicago, al bressol d'aquesta moguda. Es diu Marshall Jefferson. Amb aquesta versió del seu clàssic de l'any 86, Move Your Body, comencem ja aquest Beats per Minut.
2: I want to see all the ladies out there. Shaking that onion. Yeah, shake it, baby.

un dels pioners del house, el gran Marshall Jefferson. I continuem caminant pel Museu de la Fama del House, perquè ara ens trobem un dels pares de tota aquesta moguda, és el difunt Frankie Knuckles, un senyor que als anys 80 mesclava disco, funk i electrònica europea sense adonar-se que estava creant una cultura. De Frankie Knuckles escoltem el seu clàssic més clàssic, remesclat per la berlinesa Cinti. Es diu Whistle Song.

El mega clàssic Whistle Song de Frankie Knuckles, revisitat per la berlinesa Cintí. Els déus del house ens esperen avui al Museu de la Fama del House i continuem amb el rei absolut d'aquest gènere als anys 90, el nord-americà Armand Van Helden. D'ell escoltarem la cançó Keep Forgetting, remesclada pel Patrick.

El Saló de la Fama del House és el nostre territori avui a Beats per Minut a ICAT. Estem dedicant la sessió als noms que d'una o altra manera van canviar o directament apadrinar aquest gènere electrònic que ara és ja universal. I sense dubte hi ha dos francesos que ho van capgirar tot a l'escena House i se'n van convertir en els reis absoluts d'aquesta música. Suposo que ja sabeu qui són. Es diuen Daft Punk i el 95 publicaven aquesta bestiesa. Es diu Phoenix.

És el duet francès més universal de la història, els conegudíssims Daft Punk, figures clau en l'èxit i la propagació de la música house a tot el món. I de París saltarem a Nova York per escoltar ara el Todd Terry, un altre dels padrins d'aquest gènere. Més de 30 anys fabricant hits com el que escoltareu ara. Es diu Don't Let Me Down.

La classe no es pot comprar. O la tens o no la tens. I Todd Terry la té, això està molt clar. El Museu de la Fama del House només accepta a la reialesa d'aquesta música. I el House Master de Chicago, Green Velvet, és un dels reis del house, d'això no hi ha cap dubte. D'aquest pioner de Chicago escoltarem una col·laboració amb el Leighton Jordani. Es titula When It Kicks.

0: Bits per minut amb Òscar Bros. Bits per minut amb Òscar Bros. Els dissabtes a les 10 de la nit a ICAT.
1: La música house ja té el seu Hall of Fame i ens l'hem muntat nosaltres, perquè si hi ha un Hall of Fame de la música rock, també la música de ball en mereix un. Així que continuem amb aquesta visita i ara ens aturem a la vitrina de Junior Sánchez, un dels màxims exponents del house de Nova Jersey. Del mestre Eugenio Sánchez Junior, escoltem la cançó Dreams.

És un dels tòtems del house des de la grisa Nova Jersey, el gran Junior Sánchez, fent-nos somiar amb la seva música. La música que no s'atura mai a bits per minut, ja ho sabeu, Icat. Així que continuem a Nova Jersey, una de les capitals del house, amb una llegenda de llegendes encara en actiu i arrossegant encara a milers de fans a les seves sessions. Parlem de Mr. Kerry Chandler. La cançó es diu Hallelujah.

Ritmes líquids, greus impossibles, efectes psicodèlics, bits per minut, amb Òscar Broc.

Un dels DJs i productors més influents dels darrers 30 anys és el mestre de Nova Jersey, Kerry Chandler, arribant als vostres auriculars gràcies a Beats per Minut, ja ho sabeu, iCat. I del grup de Nova Jersey, de Kerry Chandler, saltarem ara al house melòdic i decididament queer d'un dels meus DJs preferits. És el nord-americà David Morales, el DJ preferit també de Madonna. I arriba amb una de les millors cançons de la història d'aquest gènere. Es titula Needing You.

0: A la pista de ball, al cotxe o al llit, electrònica sense concessions, a bits per minut, amb Òscar Broc.
1: Benvinguts al Museu de la Fama del House, que inaugurem avui a Beats per Minut, un museu amb els més grans d'aquest gènere electrònic. Una feina feixuca, però agraïda per a vosaltres, ja que podreu ballar i descobrir els mestres d'aquesta moguda. I si parlem de mestres, hem de parlar del DJ del Bronx, Louis Vega, un dels més respectats de la història del House, un dels més imitats, l'autor d'un dels hits de House més importants dels últims 30 anys. Un tema que s'ha amplejat tot Déu i que aquí escolteu remesclat per Low Stepa. Es titula Deep Inside.

És Lil Louis Vega, sang porto-riquenya, nascut al Bronx, un dels reis indiscutibles de la música house de més qualitat. I d'un veterà passem a una dona que, tot i que és bastant nova a l'escena house, ja s'ha convertit en una icona d'aquest gènere. És la Honey Dijon, la cançó de

El grup actual del millor house clàssic, cortesia d'una de les DJs més potents de l'actualitat, la Honey Dijon. I ara saltarem a una altra de les dones fortes del house actual, nascuda a Chicago, remescladora d'estrelles del pop i mestressa del house més orgànic, més divertit. Jo crec que mereix estar al Hall of Fame, és The Blessed Madonna, i en la següent cançó compta amb la Clementine Douglas, es diu Happy.

El poder, la potència de The Blessed Madonna, una màquina de fer house de molta qualitat, una reina al nostre Museu de la Fama del House, un museu on també hi hauríem d'incloure a un dels house masters de Nova York més estimats i influents de la història d'aquest gènere. És el Dennis Ferrer, amb un dels seus hits més universals, més coneguts. Hey, hey, hey.

0: minuts per minut amb Òscar Bros. Bits per minut amb Òscar Bros. Els dissabtes a les 10 de la nit a ICAT.
1: Si el Museu de la Fama del House existís, aquesta seria segurament la llista dels herois escollits. Penya tan important com el difunt Paul Johnson, un DJ amb mobilitat reduïda que punxava amb cadira de rodes i que va fer història als anys 90 a les millors cabines de tot el món. A més, va marcar a tota una generació amb obres mestres de la música house com la cançó que ja esteu escoltant, Hear the Music.

I del grup indiscutible de Paul Johnson saltarem cap a Detroit per endinsar-nos en el house samplejat, analògic, molt retro, d'un dels DJs actuals més respectats. És el Moody Man. De Moody Man escoltarem la cançó The Third Track.

I amb aquesta visita que hem fet a la cabina de Moody Man, al Museu de la Fama del House, estem ja a punt d'acabar aquest tour musical. Ens queda temps per fer la darrera visita, però abans recordeu que teniu tots els programes de Beats per Minut al web i a l'aplicació per a mòbil Dicat i també a la plataforma digital 3Cat. L'Òscar Broc i l'Isma ens acomiadem amb el rei del Deep House, amb el Ron Trent i el seu material més nou, l'àlbum de 2025 Lead Off, del qual escoltarem la cançó Just Another Love Song. Amb ella acabem. Adeu, família!

0: Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.
1: T'has aturat avui?
0: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a pausa. Amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: Una pausa.
0: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Moriel Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Escoltes ICAT.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

festes i cal que costa sempre cansa i mira'm, sóc un miracle, algunes gràcies, altres de res. Ella és model, no un model a seguir, sempre li dic t'estimo abans de sortir

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't. Identifica't. I CAT, la ràdio inquieta.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

gravetat. Trobo, si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava,

0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

sóc ton pare. I vols odiar-me, cari? Posa't a la cua i ompli el formulari. Benvinguts a este safari ple de mercenaris. Territori balneari d'eixos mercetaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati?

estan en crisi. Som la bola, el diable sempre per la zona. Un dia marxa un oclor i colona, que la vida es dura només una estona. Tot el que puja, un dia... Activa el mode estiu. Escolta i canta.

0: Escoltes ICAT.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, els Dead Boys.
2: Un master, pasa a ser un mister, boxe un pijota ni un hipster. Jugaban en el Twister,

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.